0: El Pop, que s'ha permès de Sergiant. La Brocus.
1: A la reteïna.
0: Dosto.